Barcelona, ciutat empresa. No t'aturis, Barcelona. Monte, monte. Barcelona, la ciutat de les idees.